fiesta que cantan en el corazón. Hay campanas de fiesta que

0: much ado.
1: Escoltes Nova Ràdio Lloret, Música Nit, la música dels teus somnis.

Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Nova.
1: Nova.
0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Hi ha milions de cançons, però el temps per escoltar-les és limitat. Per això, a l'hora de les notes, no posem música perquè toca. La seleccionem. Una cançó d'avui, una de fa 20 anys, una que gairebé ningú recorda, una que potser descobriràs per primera vegada. Sense modes, sense pressions, sense algoritmes. Només la música que m'agrada. L'hora de les notes. Una selecció personal. Edició limitada. Tots els dissabtes a les 8 del vespre a Nova Ràdio Lloret.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Sentim passió per la música, per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou, és la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: A la Costa Brava,
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Sonen els èxits que més t'agraden.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
3: Escoltes la fórmula musical

parlar, escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right. Take off the clothes.

millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Àmplia campanya de donació de sang a Lloret la setmana que ve. El Banc de Sang recollirà sang, com sempre, dijous i divendres, però afegeix una donació extra dilluns, coincidint amb la festivitat del 12 d'octubre. Des del Banc de Sang, Mireia Blanco explica que és una prova pilot que fan al municipi per comprovar si la ciutadania s'anima a donar sang en un dia festiu com és el 12 d'octubre.
5: És una cosa que hem volgut provar, és una iniciativa, perquè el dia 12, que és dilluns, és festa, i a Lloret sempre venim amb dies laborals. Venim el dijous i el divendres, tant al teatre com al Rieral. Llavors, la veritat és que no sabem com anirà, veurem si hi ha una bona acollida per part del donant, però volíem oferir-los doncs, aquesta possibilitat de dir, bueno, si tinc festa, puc anar tranquil·lament a fer la meva donació, a veure com va.
4: I és que, segons Mireia Blanco, durant els mesos d'octubre i novembre sempre han de fer un intensiu per afrontar les festes nadalenques, ja que la necessitat de sang es manté, però les donacions solen baixar.
5: Més que la necessitat augmentar, nosaltres tenim unes previsions d'entrades de sang mensuals, però sí que és veritat que el tema està en la baixada de donacions, no? Per què? Perquè, bueno, s'acosta la temporada de Nadal, la gent canvia d'hàbits, molta gent agafa vacances i això ens obliga a preparar-nos ara, entre octubre i novembre, per poder passar tot el que és el mes de desembre tranquils i estables i bé.
4: Així doncs, des del Banc de Sang fan una crida a la població perquè s'acosti a donar sang i en cas de dubte demanen que la gent no s'autoexclogui directament, ja que les campanyes sempre compten amb un metge que determina si es pot donar sang o no.
5: Moltes persones, el fet de tenir el que sigui, sigui una malaltia o tenir algun dubte, creuen que no han de venir i que seran exclosos i no venen. Jo aconsello sincerament que s'acostin als punts de donació, perquè allà hi ha un metge que els explicarà, que els hi dirà. A més, hem de pensar una cosa. Una cosa és l'exclusió temporal, o definitiva, que en diem nosaltres. Com que el donant en si no té per què saber-ho, animem a que la gent s'acostin als punts de donació, que ho pregunti i així no creem aquest hàbit, no, de l'autoexclusió.
4: Per tant, dilluns la campanya comptarà amb un bus que estarà ubicat a la plaça de la Vila de 10 a 2. Els altres dos dies els horaris seran els habituals. Dijous al teatre de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9 i divendres al centre cívic del Rieral de 4 a 9.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
7: Yeah, I'm dancing in September. I know, I'm so happy. This song so makes me want to scream. I'm so excited. I know the lyrics, so...

Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

sentar-te veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Andrea Medina. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lameles, ha explicat el motiu de la seva absència durant el temporal de pluges torrencials que van afectar el municipi durant el passat cap de setmana. Una absència que ha indignat a l'oposició i per la qual han fet un comunicat. Lameles ha afirmat que va marxar divendres al migdia quan encara no se sabia l'abast de la intensitat dels aiguats i que no va poder tornar fins diumenge a la nit per la dificultat dels desplaçaments provocada per les pluges. L'alcalde ha volgut deixar clar que la primera tinenta d'alcalde, Míriam Rodríguez, va assumir l'alcaldia accidental i que tots els caps de departament i personal directament implicat en la gestió de les afectacions pel temporal sabia que Rodríguez exercia el comandament.
5: Jo vaig marxar, que recordo, divendres al migdia. Vaig marxar divendres al migdia i segons el servei jurídic de l'Ajuntament, un cop l'alcalde està fora més de 24 hores, la primera tinenta d'alcalde passa a ser l'alcalde accidental. Per tant, 24 hores ja s'exercia. Vull dir, el que no es pot qüestionar és que aquí no hi hagués ningú al timó perquè és mentida. Vull dir, estem parlant que això és el que va succeir. Per tant, jo crec que afirmar o posar en dubte o qüestionar doncs, aquesta situació és mentir.
4: Adrià Lameles també ha assegurat que estava disponible en tot moment per seguir l'evolució de les pluges i com aquestes afectaven el municipi. Tot i així, l'alcalde aclareix que dona explicacions a la ciutadania, però que no respon a l'oposició, a qui retreu el comunicat. Considera que s'han creuat línies vermelles i que són formes de política que afirma cada vegada es veuen més sovint, però que no ajuden a la democràcia.
5: En cap cas m'hauria agradat estar fora de Lloret en una situació com aquesta. Tothom que em coneix sap que m'hauria agradat doncs, estar a sobre de tot. I per discursàncies doncs, no estava fora. Crec que s'ha de respectar que l'alcalde pugui marxar temporalment, vull dir, no és que marxi molt, al contrari, i crec que també si hi ha algú, sobretot l'oposició, vol tenir alguna pregunta i no anar a fer mal personal a mi i al meu entorn, doncs és tan fàcil com tocar-me, és tan fàcil com preguntar-me si, escolta, qui s'ha quedat alcalde, qui no, qui és de quin, qui ha posat a terme aquest projecte, qui no.
4: Qui va exercir d'alcaldessa accidental, Míriam Rodríguez, ha secundat les paraules de Lameles, destacant que la coordinació del temporal es va fer de forma impecable i també ha acusat l'oposició de voler fer mal a nivell personal.
6: Em sap molt de greu que l'oposició, per fer mal personal, perquè per mi això que han fet és intentar fer mal personal i fer la pitjor política que existeix, que és la de ficar-se a la vida privada de l'alcalde, hagi dit tantes mentides. Jo estava al càrrec de la situació, jo tenia coneixement del viatge de l'alcalde, de la seva absència, que ha sortit publicat que no tenia un coneixement als regidors, això no és cert, sí que en tenia un coneixement. La policia local en tenia coneixement, es va coordinar tot de la millor forma possible, jo diria que de forma impecable, i jo estava exercint les meves funcions de la millor manera que sé.
4: El portaveu d'Esquerra, Albert Ferrandez, un dels grups que signa el comunicat, ha subratllat que no qüestionen el dret al descans i a fer vacances de l'alcalde, sinó el fet de no haver estat a Lloret durant els aiguats i no haver fet la delegació de les competències d'alcaldia.
7: Això ens dona igual què fes l'alcalde i amb qui ho fes. A nosaltres el que ens importa és que l'alcalde, en un moment molt delicat per Lloret de Mar i pels lloretencs i les lloretenques, no estava aquí i no va deixar clar qui havia d'assumir les seves responsabilitats. I si ho va fer, que ho expliqui.
4: Tant l'alcalde com la tinenta d'alcalde han mostrat el seu agraïment al personal d'emergències, de la brigada i municipal que van estar al peu del canó per resoldre les incidències que es van produir a causa de les pluges.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
8: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
9: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més empadronades a Lloret de Mar que no hagin rebut la carta informativa del dinar també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

vostre mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Nico Patxa participa aquest cap de setmana al Campionat de Catalunya de Doma Clàssica. El genet de Lloret de Mar hi participarà amb moltes ganes, tot i que té la vista fixada en la competició de la setmana que ve a Múrcia, on podria aconseguir els punts necessaris per participar al Campionat del Món. Pel que fa al Campionat de Catalunya, que es disputarà a Girona, assegura que serà una prova molt emotiva i que li permetrà veure genets de molt de nivell.
4: El Campionat de Catalunya es presenta molt emotivament. Tinc moltes ganes d'anar-hi ja. I crec que m'ho passaré molt bé perquè estaré amb molta gent que conec i veuré a ginets molt professionals i m'agrada molt perquè m'agrada veure'ls i em puja l'autoestima.
3: En Nico munta cavall des de ben petit, ja que el seu pare i el seu avi el van iniciar en aquest món. De seguida li va agradar molt i es va anar professionalitzant. Des que va començar, ha entrenat a les hípiques de Tordera, Vidreres i actualment a Girona.
4: Jo vaig començar gràcies al meu pare i al meu avi que em van ficar dintre d'aquest món. A casa teníem uns cavalls i quan al cap de setmana, quan arribava, jo anava cap al camp i muntaven els cavalls. Després vaig anar a una hípica Tordera, que era per practicar i millorar. I després, com me va agradar, em vaig dedicar més al món de la competició i vaig anar a Vidreres. Des d'allò em vaig tornar a Girona i ahir vaig començar el rendiment alt de la competició.
3: El que més li agrada d'aquest esport és el vincle que té amb el cavall, que es diu Obama, i també les coreografies que creen amb la música. A més, quan munta s'oblida de totes les preocupacions.
4: M'agrada la connexió entre el meu cavall i, a més, disfrutar i que no estic pensant en res, només en el que estic fent. Deixo tots els estudis darrere i totes les coses dolentes que passen en tot el dia. El meu es diu Obama. Porto des dels 5 anys amb el meu cavall i ara té 10. 5 anys de vincle amb ell ja és molt per mi.
3: El Campionat de Catalunya es disputarà aquest cap de setmana i, com diem, la setmana que ve viatjarà a Múrcia per intentar aconseguir els punts necessaris per participar al Campionat del Món.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula de la ràdio de Lloret de Mar. Let the boys try. Make them feel high. They just want

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

escoltar, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
3: Notícies.
1: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Tancats temporalment els jardins de Santa Clotilde i el Turó Rodó per motius de seguretat. L'Ajuntament ha pres aquesta mesura per les condicions en què es troben els equipaments després dels aiguats dels últims dies i el conseqüent risc de caiguda d'arbres. La regidora de Patrimoni Cultural, Cristina Aymerich, explica que ha caigut un arbre de grans dimensions als jardins sense causar cap dany greu, però han decidit tancar l'equipament per precaució. I ara que ha passat l'episodi de pluges, un cop la terra estigui ben seca, avaluaran que tot estigui bé per poder tornar a obrir els jardins.
4: Ens ha caigut un arbre, no ha tingut cap perill a nivell de res material ni res, o sigui, que hagi perjudicat els jardins, però sí que el que procurem és prevenir una miqueta. Ara hem de valorar amb tots els tècnics que no hi hagi cap arbre que estigui també en perill, que pugui caure, i ho hem d'avaluar quan la terra estigui totalment seca. Llavors ara serà qüestió d'aquests dies valorar-ho, que tot estigui correcte i que tot estigui bé, i es tornarem a obrir el més aviat possible, però hem volgut una miqueta prevenir que no hi hagi cap incident greu.
1: Per tant, el consistori posa per davant la seguretat dels visitants i els propers dies es destinaran a realitzar les tasques necessàries de revisió i condicionament dels jardins de Santa Clotilde i el Turó Rodó.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Escolta, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La policia local de Lloret ha guanyat parcialment la primera batalla judicial contra l'Ajuntament pels plusos de nocturnitat i festivitat. Des del consistori, però, estan estudiant la sentència a fons i en els propers dies decidiran si apel·len. La sentència del jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona ha reconegut el dret d'un caporal a cobrar aquests complements en les pagues extraordinàries i estableix el pagament dels endarreriments dels 4 anys no prescrits. La sentència estima parcialment la demanda presentada pels sindicats perquè reconeix dos d'aquests últims 4 anys, que és el període en el que el caporal va treballar de nits. A Lloret de Mar, la policia local no funciona amb torns rotatius, sinó que manté la mateixa jornada durant un any sencer. Òscar García, representant del sindicat CESIF, s'ha mostrat satisfet amb la resolució.
4: Desde ambos sindicatos estamos muy satisfechos con la sentencia, pero tampoco nos ha sorprendido porque es una reclamación que viene recogiéndose por parte de un montón de colectivos de policía local de toda Cataluña y, bueno, incluso de España, en el sentido de que lo que se solicitaba era simplemente, si me permites, es una demanda por la que se solicita que durante la situación de vacaciones IT o bajas y permisos retribuidos, pues se tiene derecho a cobrar la festividad y la nocturnidad, si bien establecido por la jornada habitual o por calendario o por turnos. Nosotros habíamos hablado hace mucho tiempo con el ayuntamiento de esta sentencia.
3: La sentència també obliga a pagar els endarreriments corresponents als 4 anys anteriors a la reclamació administrativa amb els interessos legals que corresponguin. Gabriel Romero, en representació de CIPFEPOL, ha afirmat que sempre intenten arribar a un acord abans d'iniciar el procés judicial, però que no ha estat possible amb la despesa econòmica que suposa.
5: Qualsevol acord que sigui mitjanament regular és pel millor que acabar al jutjat. Després també parlem una resolució aquesta que obliga l'Ajuntament a pagar els endarreriments dels últims 4 anys anteriors a aquesta reclamació, vol dir amb els interessos corresponents.
3: L'Ajuntament té 15 dies per recórrer la sentència davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2: Altres notícies.
3: Diversos equipaments municipals de Lloret de Mar continuen tancats o amb restriccions arran de les pluges torrencials del passat cap de setmana. Entre els espais afectats hi ha l'aparcament situat sota l'estació d'autobusos que continua fora de servei i la piscina municipal on s'estan revisant i adequant les instal·lacions abans de recuperar l'activitat. L'Ajuntament està a l'espera de rebre un informe tècnic que determini l'abast dels desperfectes i si hi ha danys estructurals. Pel que fa al patrimoni cultural, es mantenen tancats pel risc de caiguda d'arbres als jardins de Santa Clotilde i el poblat ibèric del Turó Rodó. A més, els aiguats van provocar l'esfondrament de la coberta d'una de les construccions del jaciment. La biblioteca municipal, en canvi, està oberta amb normalitat, tot i que manté acordonades temporalment les zones de còmic, manga i història de la planta d'adults a causa de les goteres. Els centres cívics continuen operatius, Can Carbó i Roca Grossa són els més afectats per les pluges, però no tenen un horari d'obertura habitual i funcionen a demanda de les entitats. L'Ajuntament ha explicat que els serveis municipals treballen per avaluar els desperfectes i restablir la normalitat amb totes les garanties de seguretat.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
7: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més, empadronades a Lloret de Mar, que no hagin rebut la carta informativa del dinar, també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre, de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
3: L'estil mediterrani. Amb les tendències pop del moment.
4: Escoltes la fórmula musical

Que aquest cant ressoni més enllà del crit. Que no em perdi en l'afany d'un somni escrit, sinó en la veritat,

milions de cançons, però el temps per escoltar-les és limitat. Per això, a l'hora de les notes, no posem música perquè toca. La seleccionem. Una cançó d'avui, una de fa 20 anys, una que gairebé ningú recorda, una que potser descobriràs per primera vegada. Sense modes, sense pressions, sense algoritmes. Només la música que m'agrada. L'hora de les notes. Una selecció personal. Edició limitada. Tots els dissabtes a les 8 del vespre a Nova Ràdio Lloret.

El ritme és la proporció de temps entre diversos moviments, sons, fenòmens o actes repetits. Una successió de sons, síl·labes o batecs, d'alternar forts i febles, llargs i breus, especialment que es produeix en una frase musical, en un vers, en un batement. Ritme és el que trobaràs a Nova Ràdio Lloret els dissabtes al vespre. Ràdio Vox, el ritme del cap de setmana.

Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: les 12 del matí.
1: No es la música que toca, ni la que está de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
2: L'hora de les notes.
1: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
2: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Tots els dissabtes a les 8 del vespre, a Nova Ràdio Lloret.

Sentim passió per la música. Per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou. És la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972-36-89-22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. L'Ajuntament organitza un any més el concurs d'aparadors de Halloween i les inscripcions ja estan obertes fins al 15 d'octubre, dijous de la setmana vinent. Les botigues de Lloret de Mar ja es poden inscriure al concurs, una iniciativa que busca dinamitzar el comerç local i fomentar la participació dels establiments en la decoració dels seus aparadors amb motiu de Halloween, la Castanyada i Tots Sants. La regidora de Comerç i Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, anima a tothom a anar a veure els aparadors i a comprar en el comerç local.
4: El que volem és fer partícip i fer difusió d'aquest comerç local, que la gent hi passi, que vagin als aparadors, que vagin als carrers i sobretot que comprin, que també aquesta és la idea per promoure aquest comerç local i que col·labori tothom.
3: La temàtica ha de girar entorn a la celebració de Halloween, la Castanyada o Tots Sants i el jurat tindrà en compte aspectes com l'originalitat i l'ús de materials reciclats.
4: El que valorem és que puguin utilitzar materials reciclats, que sigui un aparador innovador, que sigui creatiu, que sigui diferent. I sobretot el que volem és que hi hagi aquest disseny únic, que a més els aparadors puguin fer aquests muntatges. L'any passat en m'explicaven alguns d'ells que feien partícip a les famílies, no?, que moltes vegades per la nit estaven retallant i fent manualitats, fins i tot col·laboració entre botiga i botiga, que entre ells s'ajudaven, feien una miqueta de comunitat.
3: Aquesta serà la tercera edició del concurs i està obert als establiments comercials situats al municipi de Lloret de Mar. Els establiments participants hauran de tenir els aparadors decorats del 27 d'octubre al 2 de novembre. Durant aquest període, el jurat visitarà els comerços i valorarà les propostes en funció de diferents criteris, com la creativitat i l'originalitat, la qualitat tècnica i el disseny, així com la sostenibilitat i la innovació per tal de fomentar l'ús de materials reciclats. A més, el concurs també comptarà amb una votació popular que es farà per internet a partir del dia 28 i podran participar totes les persones empadronades a Lloret de Mar per escollir el seu aparador preferit. El resultat d'aquesta votació s'afegirà a la puntuació del jurat per determinar els establiments guanyadors. Els tres establiments que obtinguin les puntuacions més altes rebran 600, 300 i 150 euros corresponents al primer, segon i tercer premi. Els comerços interessats en participar al concurs d'aparadors de Halloween 2026 han d'enviar el formulari d'inscripció a l'adreça promocio@lloret.cat abans del dia 15 d'octubre.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret. Cut my heart about one, two times, don't

dieta, beure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més, empadronades a Lloret de Mar, que no hagin rebut la carta informativa del dinar, també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre, de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Lloret en Comú organitza una nova assemblea, en aquest cas per parlar sobre els pressupostos. Som a la recta final de l'any i aviat s'hauran d'aprovar el ple municipal. El portaveu dels comuns, Frederic Guic, explica que, com sempre, la formació vol ser transparent amb la ciutadania i també copsar les seves impressions.
4: Estem en època de començar a tractar els pressupostos de l'any vinent i nosaltres, des de la nostra formació, volem que, com en altres decisions, els veïns i veïnes doncs, siguin partíceps i sàpiguen on van els diners que paguen dels seus impostos i també doncs, que aportin les seves idees, les seves propostes per veure on es poden dirigir aquests diners. Llavors, per això doncs, creem aquesta assemblea oberta, organitzem aquesta assemblea oberta.
3: L'assemblea oberta de Lloret en Comú es farà aquest dissabte a les 7 de la tarda al puntet de l'Avinguda de Vidreres.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: Sí?
2: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia,

escolta, beure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.

0: Notícies.
1: Bona tarda, us parla Andrea Medina. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lameles, ha explicat el motiu de la seva absència durant el temporal de pluges torrencials que van afectar el municipi durant el passat cap de setmana. Una absència que ha indignat a l'oposició i per la qual han fet un comunicat. Lameles ha afirmat que va marxar divendres al migdia quan encara no se sabia l'abast de la intensitat dels aiguats i que no va poder tornar fins diumenge a la nit per la dificultat dels desplaçaments provocada per les pluges. L'alcalde ha volgut deixar clar que la primera tinenta d'alcalde de Míriam Rodríguez va assumir l'alcaldia accidental i que tots els caps de departament i personal directament implicat en la gestió de les afectacions pel temporal sabia que Rodríguez exercia el comandament.
2: Jo vaig marxar, que reconeixi, divendres al migdia. Vaig marxar divendres al migdia i segons el servei jurídic de l'Ajuntament, un cop l'alcalde està fora més de 24 hores, la primera tinenta d'alcalde passa a ser de facto l'alcalde accidental. Per tant, 24 hores ja s'exercia. Vull dir, el que no es pot qüestionar és que aquí no hi hagués ningú al timó perquè és mentida. Perquè és mentida. Vull dir, estem parlant que això és el que va succeir. Per tant, jo crec que afirmar o posar en dubte o qüestionar doncs, aquesta situació és mentir.
1: Adrià Lameles també ha assegurat que estava disponible en tot moment per seguir l'evolució de les pluges i com aquestes afectaven el municipi. Tot i així, l'alcalde aclareix que dona explicacions a la ciutadania, però que no respon a l'oposició, a qui retreu el comunicat. Considera que s'han creuat línies vermelles i que són formes de política que afirma cada vegada es veuen més sovint, però que no ajuden a la democràcia.
2: En cap cas m'hauria agradat estar fora de Lloret en una situació com aquesta. Tothom que em coneix sap que m'hauria agradat doncs, estar a sobre de tot. I per discursàncies doncs, no estava fora. Crec que s'ha de respectar que l'alcalde pugui marxar temporalment, vull dir, no és que marxi molt, al contrari, i crec que també s'ha, si hi ha algú, sobretot l'oposició, vol tenir alguna pregunta i no anar a fer mal personal a mi i al meu entorn, doncs és tan fàcil com trucar-me, és tan fàcil com preguntar-me si, escolta, qui s'ha quedat l'alcalde, qui no, qui és de quin, qui ha posat a terme aquest projecte, qui no.
1: Qui va exercir d'alcaldessa accidental, Míriam Rodríguez, ha secundat les paraules de Lameles, destacant que la coordinació del temporal es va fer de forma impecable i també ha acusat l'oposició de voler fer mal a nivell personal.
3: Em sap molt de greu que l'oposició, per fer mal personal, perquè per mi això que han fet és intentar fer mal personal i fer la pitjor política que existeix, que és la de ficar-se a la vida privada de l'alcalde, hagi dit tantes mentides. Jo estava al càrrec de la situació, jo tenia coneixement del viatge de l'alcalde, de la seva absència, que ha sortit publicat que no tenia un coneixement als regidors, això no és cert, sí que en tenia un coneixement. La policia local en tenia coneixement, es va coordinar tot de la millor forma possible, jo diria que de forma impecable, i jo estava exercint les meves funcions de la millor manera que sé.
1: El portaveu d'Esquerra, Albert Ferrandez, un dels grups que signa el comunicat, ha subratllat que no qüestionen el dret al descans i a fer vacances de l'alcalde, sinó el fet de no haver estat a Lloret durant els aiguats i no haver fet la delegació de les competències d'alcaldia.
4: Això ens dona igual què fes l'alcalde i amb qui ho fes. Nosaltres el que ens importa és que l'alcalde, en un moment molt delicat per Lloret de Mar i pels lloretencs i les lloretenques, no estava aquí i no va deixar clar qui havia d'assumir les seves responsabilitats. I si ho va fer, que ho expliqui.
1: Tant l'alcalde com la tinenta d'alcalde han mostrat el seu agraïment al personal d'emergències, de la brigada i municipal que van estar al peu del canó per resoldre les incidències que es van produir a causa de les pluges.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Escoltes la fórmula musical de la

0: es la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
1: L'hora de les notes.
0: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
1: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
0: Tots els dissabtes a les 8 del vespre, a Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La policia local de Lloret ha guanyat parcialment la primera batalla judicial contra l'Ajuntament pels plusos de nocturnitat i festivitat. Des del consistori, però, estan estudiant la sentència a fons i en els propers dies decidiran si apel·len. La sentència del jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona ha reconegut el dret d'un caporal a cobrar aquests complements en les pagues extraordinàries i estableix el pagament dels endarreriments dels 4 anys no prescrits. La sentència estima parcialment la demanda presentada pels sindicats perquè reconeix dos d'aquests últims 4 anys, que és el període en el que el caporal va treballar de nits. A Lloret de Mar, la policia local no funciona amb torns rotatius, sinó que manté la mateixa jornada durant un any sencer. Òscar García, representant del sindicat CESIF, s'ha mostrat satisfet amb la resolució.
4: Desde ambos sindicatos estamos muy satisfechos con la sentencia, pero tampoco nos ha sorprendido porque es una reclamación que viene recogiéndose por parte de un montón de colectivos de policía local de toda Cataluña y, bueno, incluso de España, en el sentido de que lo que se solicitaba era simplemente, si me permites, es una demanda por la que se solicita que durante la situación de vacaciones IT o bajas y permisos retribuidos, pues se tiene derecho a cobrar la festividad y la nocturnidad, si bien establecido por la jornada habitual o por calendario o por turnos. Nosotros habíamos hablado hace mucho tiempo con el ayuntamiento de esta sentencia.
3: La sentència també obliga a pagar els endarreriments corresponents als 4 anys anteriors a la reclamació administrativa amb els interessos legals que corresponguin. Gabriel Romero, en representació de CIPFEPOL, ha afirmat que sempre intenten arribar a un acord abans d'iniciar el procés judicial, però que no ha estat possible amb la despesa econòmica que suposa.
5: Qualsevol acord que sigui mitjanament regular és molt millor que acabar al jutjat. Després també parlem una resolució aquesta que obliga l'Ajuntament a pagar els endarreriments dels últims 4 anys, anteriors a aquesta reclamació, vol dir amb els interessos corresponents.
3: L'Ajuntament té 15 dies per recórrer la sentència davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2: Altres notícies.
3: Diversos equipaments municipals de Lloret de Mar continuen tancats o amb restriccions arran de les pluges torrencials del passat cap de setmana. Entre els espais afectats hi ha l'aparcament situat sota l'estació d'autobusos que continua fora de servei i la piscina municipal on s'estan revisant i adequant les instal·lacions abans de recuperar l'activitat. L'Ajuntament està a l'espera de rebre un informe tècnic que determini l'abast dels desperfectes i si hi ha danys estructurals. Pel que fa al patrimoni cultural, es mantenen tancats pel risc de caiguda d'arbres als jardins de Santa Clotilde i al poblat ibèric del Turó Rodó. A més, els aiguats van provocar l'esfondrament de la coberta d'una de les construccions del jaciment. La biblioteca municipal, en canvi, està oberta amb normalitat, tot i que manté acordonades temporalment les zones de còmic, manga i història de la planta d'adults a causa de les goteres. Els centres cívics continuen operatius, Can Carbó i Roca Grossa són els més afectats per les pluges, però no tenen un horari d'obertura habitual i funcionen a demanda de les entitats. L'Ajuntament ha explicat que els serveis municipals treballen per avaluar els desperfectes i restablir la normalitat amb totes les garanties de seguretat.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
7: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Avui tens moltes formes de trobar les cançons que vols escoltar. Aquelles melodies que en pocs segons t'atrapen. Potser un xiulet repetit es pot convertir en el nou èxit del moment. Doncs els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, tenim tot allò que sabem que serà èxit. I si vols, també podràs xiular. Ràdio Vox, els èxits que vindran.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: escoltar, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.
1: Get up.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.

Aquest any ha estat el que l'ha consagrat com una de les noves veus de referència del Regne Unit. Premi Grammy a la millor artista novell, diferents premis Brits, àlbum de l'any a Anglaterra, i tan sols és l'inici del que veurem una brillant trajectòria musical. Avui, per començar, l'hora de les notes, Olivia Dean. Però tenim molt més, com un petit homenatge a la banda Soul to Soul. Així que et recomano que et quedis aquí els propers 60 minuts. Baby's Tape és el tema d'Olivia Dean per donar-te la benvinguda a l'hora de les notes.

Mira que ràpidament ens posem en funcionament i ens activem amb aquest ritme de Frugit, un dels temes més virals d'aquest 2026, amb I Need Them Biscuits. Joc de paraules i superanimada. Fully soft, delicious, dripping in with sun.

Estàs a l'hora de les notes amb la veu de Philadelphia. Collab Nancy, Retro Soul del Boi i després una banda que aviat visita Barcelona en concert.

jo buscaria lloc i data lliure per reservar-te un moment i gaudir en directe de Sam Paul The Broken Bones el 16 de novembre en concert al Poble Espanyol, on escoltaràs temes com aquest, Sushi and Coca-Cola.

El nostre convidat d'aquesta setmana és el col·lectiu anglès format als 80 per al compositor i productor JCB, una banda que des dels seus inicis barregen rhythm and blues, funky, reggae, house i hip-hop. Amb la veu Prince Weller, avui a l'hora de les notes Soul to Soul, Move Me No Moonshine.

Back to Life, Keep on Moving, són algunes de les cançons més exitoses i més reconegudes a nivell mundial des de l'any 1988. En una estona molt més de Soul to Soul, i ara un referent actual que clarament ha tingut com a inspiració justament a Soul to Soul, els No Sweets amb Devo.

Recorda que estem aquí cada setmana. És un viatge per la meva discografia, la selecció que faig perquè si estàs a Sitges, a Formentera, a la Costa Brava o a l'Empordà, gaudeixis d'aquestes cançons. I després la màxima actualitat amb els Mens Sandro Cavazza i el seu Wide Awake.

Canvi d'estil i vibracions a l'hora de les notes amb Alabama Shakes, guitarres per endinsar-nos en el món d'aquest Shake, Don't Wanna Fight. Una barreja molt marcada de referents com el Rolling Stones o Iggy Pop i el pop rock britànic dels 80. Però també amb gotetes de soul amb les veus femenines a la tornada.

Ella és l'aclamada cantant i actriu canadenca Alessia Cara, que ja té un premi Grammy a la millor artista novell i que tenim la sort de poder escoltar-la amb una de les seves noves cançons, Apartment Song. I espera't que seguim amb un altre bon descobriment des de l'hora de les notes, amb Coffee Stone, aquest raper britànic que és molt més per descomptat. Jazz amb rap, diria que és el que practica amb aquesta cançó on col·labora també la veu de Mahalia.

creuant el meridià d'aquest programa d'avui, on tenim un toc personal que li aportem al nostre espai de ràdio musical. Ja saps, el que més m'agrada. Per compartir-lo amb tu, aquí tens a Kira Lee Victor des de Nova York amb aquest Wild Cherry. Recull tota l'essència del que ens agrada a l'hora de les notes. I sense aturar-nos, una altra inspiració a Soul to Soul que reconeixeràs perfectament en seguida amb Fight for Love, Will Downing.

Phrase és una banda liderada per Martin Bruce, bateria, director creatiu, cineasta, amb base a Biarritz, al País Basc francès. Aquí tens el que cada cop ens vindrà més en el món de la música. Cor analògic i en producció IA.

Sense gota ja el nostre temps de ràdio per aquesta setmana. Sempre volem més i més, així que, si vols, et tornaré a compartir els meus temes preferits en 7 dies aquí mateix. Un plaer ser-hi al teu costat amb temes que comparteixo com aquest de Temptations, Treat Her Like a Lady, el remix de Nell Relovet i després el pop dels Henry Vitalis, Wish I Knew You. Sigues feliç!

0: actualitat musical. Oliver Heldens and Will Clair, Lost in Music. 7 minuts per damunt de les 21 hores en aquesta nit de dissabte, 10 d'octubre d'aquest 2026.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
0: Jesse Reyes, Higher.
2: Nah, baby. People see glory. They see glory.

exclusiva, el que ens acaba d'arribar, el nou d'Enrique Iglesias en Santos Bravos. O la. El pop català amb aquarel·la, Dàlia, Si ho puc evitar.

0: The Lost Frequencies, Don't Forget About Me. En aquest instant són 10:15 en aquesta nit de dissabte, dia 10 d'octubre d'aquest 2026, amb la millor música a través de Radio Vox.
1: Les novetats de la setmana a Radio Vox. A Nova Radio Lloret.
0: Martin Garrix, This Dream of You.

0: Jesse, Get This Started.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Radio Lloret.
0: Escoltant el més nou de James Blunt, Circles.

0: l'actualitat musical a càrrec de Alex Benjamin, Follow Me.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Sutherland, l'última.
2: Sembla que s'acaba el concert,

0: sonant en aquests instants. Va, senyals horàries, les 22 hores, nit de dissabte, dia 10 d'octubre d'aquest 2026. Primera, la música de Luis Sánchez, Cridar els quatre vents, i aquest de Sex Ain't Me, Malalts de somnis.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
0: Oriol Saltor, Les àguiles del rellotge. Més ben dit, Les agulles del rellotge. Ara sí, el pop català.

0: Labrin. Reversionant el clàssic de Foreigner, What I Know, What a Love Is.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box.
0: Florrie, Magic of a Wild.
1: Nova Ràdio Lloret.

0: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
1: Ella Taubert, No tengo remedio.

0: La música y la veu de Laura Pausini, Mientes.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Ràdio Lloret.
0: Número 1 a la llista oficial britànica aquesta setmana és per la música de Taylor Swift amb aquest nou single, Patient Zero.

0: She'll Never Be Mine.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Rose Grey, Blink Twice.
2: Call your best friend.

0: les 22:40 minuts. En aquesta nit de dissabte, la música al nou de Hilary Duff, Catastrofe.
1: Ràdio Vox.
0: Sopa de Cabra i Jordi Stone, al Far del Sud.

0: Cora, perduts tu i jo.
1: I cada onada viurà dins de mi.
2: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. Això és nou.
0: És la música i la veu d'Aina Rage. No és massa tard.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Teddy Swims, perfectament.

0: La música i la veu d'Era Su amb aquest Wind of Love, el nou single.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Remix de la meva part, de tan sols a 2 minuts, arribem al punt i final del programa. Albert Batlle amb tota l'actualitat musical. Us deixo amb Sugababies.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.